0: El balón rechazado, se lo va a quitar de en medio Ferran. Se acabó, se acabó.
1: La SER con los campeones del mundo.
0: ¡Somos campeones del mundo!
2: Superior tècnicament i anímicament, perquè estaven tots i donant-ho tot.
3: És que Argentina té Messi i si Messi l'agarra, tremolen tots, però Espanya tenia el domini total. Faltava el gol.
4: Estàs ahí passant-ho mal, però on juga molt bé. Jo estic molt content de la selecció, jo estic molt alegre. He tingut un dia molt dur, però este partit m'alegra la vida.

0: ataques, coets, cotxes... I jo en algun moment pensava, sincerament, que era, jo què sé, la nit del 19 de març. De tants coets, de tants crits que s'escoltaven, no només a Xàtiva, sinó a tots els pobles de les nostres comarques, a les casetes de camp, que n'hi ha molta gent a les casetes de camp estiuejant, i se sentien la foscor de la nit i el silenci de la nit, un gol per ací, un altre gol per allà. Bé, en definitiva, molts, molts pobles replets de pantalles i sobretot replets d'emoció, i també una miqueta passats per aigua, perquè sí, ens va fer eixe esclafit tèrmic, i a més, doncs va caure quatre gotes, així no vam haver de mantenir o lamentar, per dir-ho d'alguna manera, cap dany així molt gros. Ni s'han ressaltat incidències en el que portem de jornada, no ha transcendit res més enllà del que era una nit per a celebrar, i a més una nit amb un so molt espanyol, però també molt de casa nostra.
1: Nos vamos a poner de pie porque la canción lo merece. Es la final del Campeonato del Mundo. Suena en Nueva York el himno nacional de España.
0: I vostès diran, i per què? Per què de casa nostra? Bé, doncs perquè va ser interpretat així en directe per l'Spanish Brass. Saben vostès, esta agrupació valenciana de músics de metall que han vingut a Xàtiva un munt de vegades, que és, la majoria d'ells són d'Alzira, de Castelló, com és el nostre estimat Benetó, trompeta, que ahir van lluir, igual que els futbolistes, si no més, interpretant l'himne. Tenim el jet lag i tenim les hores de diferència, però la idea, la intenció, és poder parlar amb ells durant el que ens queda de matí, d'oi por oi, veurem, perquè això, jet lag, avions, horaris de diferència, etc. I com es viu a les 12 i quasi 26 minuts, com es viu esta eufòria, esta marea roja, que bé ens podria, com llegia anit a l'editorial del País, bé ens podria durar esta germanor de país per a moltes altres coses. Com es viu en el carrer? Aitana Francés, bon dia, com estàs?
2: Hola, Jordi, doncs pues mira, me n'he baixat als carrers de Xàtiva hacia l'Albereda,
0: sí?
2: A veure com ha viscut els veïns i les veïnes de Xàtiva, com van viure ahir la final del Mundial.
0: Uh-huh.
2: Estic així en Imma.
0: Hola. Hola.
3: Bon dia.
2: Bueno, pues Inma, ¿qué te va a parecer el partido de ir? ¿Cómo va a estar para tú?
3: Me va encantar, sobretot perquè aquests partits donen, claro, arribar a un Mundial, donen un ambient espectacular, i claro, tècnicament jo no entenc molt de futbol, però bueno, només este ambient és el que m'agrada i el que se celebra en tots els veïns de Xàtiva.
2: Tu on el vas viure? Es vas viure a Xàtiva?
3: Pues a veure, jo visc en una pedania així en Anahuir, i bueno, pues allí és un poble molt xocotet, lo que fa que la gent traguem la taula al carrer i bueno, allí en els veïns van veure el partit, van traure la tele al carrer i bueno, molt d'ambient. I acudís tot el món, el que li vulgui veure-lo, del carrer, i van ser prou gent i n'hi havia molt bon ambient, la veritat.
2: I vau patir o teníeu clar que anava a ser una victòria per a Espanya?
0: Tots van patir, Aitana.
3: Home, tots teníem clar, no, però volíem, jo crec que era més el voler que tot el món volíem que guanyara. Van patir, evidentment van patir un poc con tota Espanya, crec, però molt bé, la veritat és que el final va ser molt bo i bueno, van celebrar com tots.
2: Ho vau celebrar? Com ho vau celebrar ixa segona estrella per a la camiseta d'Espanya que ara ja està bordant-se?
3: Pues bueno, allí la veritat és que es van quedar hasta que van donar les copes, perquè avui n'hi ha molta gent que treballava, però bueno, se van tirar uns petardos com els valencians, un castellet, vam intentar pues, fer des d'aquest moment lo millor para passar-nos-ho bé, perquè és motiu de molta alegria.
2: I que esta nit, què tal? Heu pogut dormir?
0: No.
2: Han sigut nervis? Molta gent pel carrer i no us han pogut deixar dormir?
3: Pues jo, millor que mai, la veritat, perquè tranquil, de que ja havia passat tot,
0: ja,
3: perquè crec que aquest moment mos donava tot aquest nerviosisme, que en un partit pot passar de tot en un 10 segons, i bueno, la veritat és que molt contents, i jo he dormit espectacular, he dormit molt bé i molt a gust. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
0: És que ahir ens van fer patir a base de bé, sobretot un que deia que era àrbit, no?

0: Aitana, seguim amb la connexió. On estàs?
1: Pues Jordi, estic així en Raquel i en Alicia.
2: Hola, Jordi.
0: Hola.
2: Hola, bon
0: Hola,
2: dia.
0: Hola, bon dia.
1: I també, com va viure vosaltres el partit d'ahir de la final?
2: Molt bé, jo me'n vaig anar a la falla, jo soc fallera de la falla Sant Feliu, i ahir ens prepararem unes tauletes, vam preparar el panel per a posar el projector, i la primera mitja part, com va estar tan tranquil·la i no n'hi havia moviment, i després hi havia un recés o un descans de 30 minuts, i ja va ser com em vaig anar a casa i vaig desconnectar totalment. No soc gens futbolera, però jo anava per l'ambient, bàsicament.
1: No vas patir molt, aquesta primera part?
2: No gens, perquè ja t'he dit que m'interessa ser el futbol, però... el Mundial pues, meneja emocions, sí, meneja sentiments, sí. I en el meu cas jo volia estar acompanyada, aprofitar la companyia de la meva falla i estar ahí visguent-ho i contagiar-me un poc de la il·lusió de les persones, perquè ja t'he dit, una excusa pa tindre un diumenge més.
1: I després, quan ja vas veure el resultat, vas eixir, vas tornar a la falla, com vas viure ese postpartit?
2: No, jo ja em vaig dormir... tinguem xiques xocotets, estem molt cansats, ens van xitar, i ha sigut este matí quan m'he donat compte. Sí que és de veres que el meu mari va dir que hi va sentir a gent pel carrer, escama, coets i tot, jo sí, no vaig sentir sí, res, entonces m'ho ha perdut totalment. Aixina com en el 2010 va ser d'una altra manera, em va pillar més jove, ara ha sigut tot molt més tranquil.
1: O sea que vas poder dormir perfectament, esta nit has pogut dormir genial.
2: Sí, la gent s'ha portat molt bé en el barri, la gent s'ha portat molt bé. M'ha alçat una miqueta de ràbia quan he vist les imatges de Donald Trump ahí que no s'apartava de la foto, però bueno, lleva d'això bueno, tot molt bé.
0: No anem a...
1: Moltes gràcies, Raquel.
0: Gràcies, Raquel.
2: De res, que passeu bon dia.
0: Gràcies, Aitana, tu també. Després tornem amb tu.

Ja la última vegada. Bé, doncs ja tenim eixes dos estrelles avui durant tot el dia a l'antena del 94.6 de Ràdio Xàtiva Cadena Ser, ben pendents d'eixa celebració, sobretot esta vesprada. I gràcies també perquè sabem que vau ser molts i moltes els que ahir vau decidir escoltar el partit a través d'esta antena. 12:32, això és l'Oi per Oi de Ràdio Xàtiva, això és la Cadena Ser. Benvinguts, benvingudes, som campions del món!

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
1: Cada día 10.000 oyentes de nuestras comarcas sintonizáis Radio Xàtiva. Y esta temporada queremos poner el foco en vuestros municipios.
2: En este caso nos vamos al interior del interior del interior de nuestras comarcas, nos vamos hasta Millares. Ricardo Pérez es su alcalde. Ricardo, ¿qué tal, cómo estás?
3: Hola Jordi, ¿qué tal? Buen día.
2: Gracias, buenos días.
3: Buen día. Te has dicho en el interior del interior.
2: Claro que sí, en el interior del interior. Alcaldesa, hola Neus, ¿qué tal, cómo estás?
4: Hola, muy buen día, muy bien.
2: Claro, nosotros. Bueno, contanos una miqueta, para los que no sapiguen, ¿qué es la Serratella? Porque es el emblema de la Pobla, ¿no?
4: Exacto, pues es la nuestra,
2: especialmente en municipios pequeños de esta comarca. Sandra Martínez es concejala de Servicios Sociales de Navarra. Sandra, ¿qué tal, cómo estás?
5: Hola, buenos días.
2: Concejal en el Genovés, además de médico. Julián, ¿qué tal, amigo, cómo estás?
6: Hola, Jordi, encantado de estar con vosotros otra vez.
1: Radio Xàtiva, Cadena Ser, el poder de la conversación.
7: Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
8: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la clínica dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan. Te explican todo desde el principio, desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica Dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
9: Una pregunta senzilla. On es tiren les bosses de FEM? A terra? Mai. Les bosses de FEM sempre dins del contenidor. Sempre dins. Fem bé, una campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
10: Planifica a lo grande. Itinerarios a medida, mejores temporadas, visados y seguros, reservas confirmadas y asistencia 24/7. Con Tiaki Viajes, tu gran viaje empieza antes de despegar.
1: En Tiaki Viajes transformamos tus sueños en realidad y os acompañamos desde la planificación hasta la vuelta. Entra en tiakiviajes.com o ven a Pasache del Hostal del Lleó 5 de Xàtiva. Déjate querer como te mereces.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company. Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
2: Ja les 12 i 35 minuts amb Carla Benavent. Hola, Carla.
11: Hola, què tal?
2: Avui una miqueta abans. Avui t'he saludat una miqueta abans. Tu què? Com vas viure el partit? A Lleida? On?
11: Pues
2: com?
11: Jo estava en el poliesportiu, bueno, que hi ha un bar allí que fan hamburgueses boníssimes, per cert.
2: En el poble,
11: en
2: no?
11: En el poble, en el meu poble. I la veritat és que en una pantalla gran ho vam veure molt bé. Algun canvi de temperatura sí que va haver. Si era de ploure, de repente, sí, sí. Onada de calor, de repente, sí, sí. Molt d'aire. Però bueno, es va viure molt xulo. I a partir d'ahir ja van ser coets, tracks, que és cotxes pitant, gent xillant, i jo crec que igual en les nostres comarques.
2: Acaba d'entrar ara Aitana, esta xiqueta va estar avui tot el dia amunt, avall, avall, amunt. Aitana, l'estudi. Aitana, hola!
11: Hola, Jordi!
2: Que bé, no? Estaràs tu especialment contenta, tu que eres futbolera i esportista i tot.
11: Molt contenta.
2: Tu on vas viure el partit?
11: Pues jo on he viscut tot el Mundial, en la meva falla.
2: Veritat que sí, i molt bé, perquè aquests àudios que m'he escoltat,
11: sí.
2: Eixa gent que m'he escoltat al principi, era la teua falla.
11: Gent de la meva falla, sí.
2: Molt bé, molt bé. O sigui que has dormit poc, no, també?
11: He dormit poc, però sí, fas bona cara, eh?
2: Fas bona cara, sí, sí. Avui hem dormit tots poc, però bueno, és una cosa que no importa massa. Queda't, Aitana, perquè ara en res fem la teua secció d'esports,
11: vale.
2: I després, per a tancar el programa, tornaràs a eixir al carrer. Es que todos los días es un ruido con Carla. Podríem fer aquesta secció, tots els dies un ruïda. Però abans de passar, doncs fem un repasset a l'actualitat del dia, que n'hi han moltíssim. Més coses a banda de, del futbol, que és molt important i per descomptat doncs el tractarem durant tot el programa, però Carla, han passat més coses, no?
11: Sí, així és. Bueno, hem estat molt pendents del transport perquè la línia C2 de Rodalies ha patit una avaria important aquest matí que ha provocat retards durant molt bona part, des de, jo crec que des de les 6 del matí fins a les 12, que bueno, han habilitat autobusos i tot entre diferents estacions, com per exemple Xàtiva i Xilla, perquè claro, hi havia retrasos de 50 minuts. Però bueno, a hores d'ara la incidència està solucionada, continuen els retards, però bueno, seguirà fins recuperar la normalitat.
2: A mi m'agrada quan diu Renfe això de els trens aniran recuperant paulatinament o gradualment la seva freqüència de pas habitual.
11: Que igual això demà encara hi ha retards. Bueno, i entre altres notícies, en Xàtiva, per exemple, el centre social d'Abu Massaifa, Robert, després de les obres de millora, Novelda ha remodelat el carrer Mossèn Oriós per augmentar la seguretat viària, Canals ha posat a la venda un abonament musical de només 10 euros per als seus 4 concerts, i després també hi ha propostes culturals i festives al llarg de la setmana. Per exemple, Andreu Valor actuarà el divendres a Vallada, continuen activitats d'estiu a la Pobla Llarga, Manuel i Barxeta i Genovés ja es prepara per a les festes de, del Sant Crist, que seran el, bueno, el divendres quan fem de festa en festa parlarem en ell.
2: Sí, bueno, de fet, avui trobo que és l'últim dia de festes en Barxeta, si no l'últim el penúltim, és el dia dels xiquets, això ho tinc clar. No sé si és l'últim o el penúltim.
11: I quin dir, quin jo crec que durava fins aquesta setmana?
2: Oh, no sé, no me recordo, però
11: que duraven
2: molt,
11: Bueno, després, en matèria de medi ambient, la Font de la Figuera amplia la xarxa de contenidors de reciclatge, Volvaic ha aconseguit per primera vegada el setge Info Participa per la seva transparència, que avui estarà al nostre programa, si no vaig errada, no?
2: Pues, no anaves errada fins ara, que m'acaba de dir que no pot atendre'ns,
11: bueno, no,
2: però
11: passa
2: no passa res perquè Bicorp també l'ha aconseguit i parlarem amb Bicorp.
11: Perfecte. Val? Pues bueno, i finalment dues notícies més. Navarrés ha convocat 7 places de treball municipal, ja vam anunciar la setmana passada i tornem a dir-ho. I Tous continua avançant en el projecte de futur centre de dia per a persones majors. I bueno, en definitiva, serà un informatiu marcat per aquestes dues grans alegries, que per cert, una d'elles, que no l'ha dita, que tu l'has dit en el matinal, és el trompetista Carlos Benetto.
2: Si
11: voleu saber més, ja sintonitzeu a les 2:17 i contarem tota la informació.
2: Li hem enviat un WhatsApp a intentar parlar amb ell, però clar, no sé si estan volant, si no estan volant.
11: Clar, és que és molt complicat.
2: Però bueno, jo he de dir, sabeu, xiques, que jo no soc especialment futbolista. Però a nit em vaig haver de quedar fins al final, perquè, clar, no podia jo vindre avui al matinal sense haver vist el futbol. I t'he de dir... Sí,
11: ara has dormit.
2: T'he de dir que el moment en què vaig veure a la gent d'Espanis, que tantes vegades ha estat així, a Xàtiva, a les nostres comarques, que són d'ací, de casa nostra, que està Carlos, que és de Castelló, obrint per a tot el món l'himne nacional... Mira,
11: va
2: que sin serio mucho nada de eso, va a ser molt bonico.
11: La frase diu és, sin serio nada de eso...
2: Sin ser mucho nada de eso, yo... va a ser...
11: Molt bé, molt bé, la veritat.
2: I tant de bo que ho porten dient tot el matí, però nosaltres també, doncs això, ho recapitulem i ho retuitem, que es deia abans. Tant de bo esta efervescència de patriotisme, entès el patriotisme com a todos somos amigos... i no n'hi ha tant de conflicte i tanta merda, doncs durarà una miqueta més que només el dia d'avui. Tant de bo sigui així.
11: Sí.
2: Carla, 2:17, hora 14, i anem a dir-ho ja. No sabem si n'hi ha ventana o no. Per què? Perquè, òbviament, estem pendents de la celebració de la selecció espanyola. Durant el matí, durant la vesprada...
11: Informarem
2: si n'hi ha ventana d'Iniciativa i Comarques, si n'hi ha perfecte, si no, doncs demà.
11: Sí, ja està, demà més i no passa
2: res. Amb la selecció. Mira quina cançó t'he posat per acabar. Perquè tu vas dir la setmana passada, així en l'antena...
11: Jo què vaig dir?
2: Aitana, què va dir, Carla?
11: Que Shakira, sempre que feia cançó de Mundial, Espanya guanya. Bueno, sempre no.
2: Sempre
11: no,
2: però quasi sempre.
11: Però ha coincidit que en 2010 va fer la... El Waka Waka, de fet. I no sé quin tipus de amor té a les paraules
2: mateix...
11: Waka Waka Dai Dai.
2: No sé, però
11: m'encanta. I Air de fet va fer una actuació espectacular.
2: Ara mateix, de fet, i no m'equivoco perquè ho he vist este matí, són 4 cançons que ha fet Shakira per al Mundial. De les 4, 2 ha guanyat Espanya.
11: És que té algo que voler segur.
2: Sí, que algo n'hi ha.
11: Shakira, tu sempre ha fet la cançó del Mundial, va.
2: Esta era del 2010, 16 anys.
11: Jo en 2010, en què vaig trobar ahir una d'això que es pinta la cara, un pintacares, del 2010. Que
2: I encara anava? Sí, o estava de color taronjo ja?
11: No, anava. Això és de qualitat, el xiro.
2: 2010, mare meva.
11: Bon any.
2: Sí.
11: I tenia 7 anys.
2: I Aitana?
5: Jo en tenia 5. Perquè esto es
2: África. I ja va, ja ven, Shakira. Vinga, va, que estem convoyades i convoyats quan no pot ser d'altra manera. Ens anem en farmàcies de guàrdia.
11: En Xativa la de Fernando Richard, en la costera de Rogla i Corberà i la de Rodríguez Benito en Moixent. Canal de Navarra és la d'Enguera i en la Ribera Alta la de Fernández Bosque en Castelló i ja està ahí.
2: I ja està ahí, podeu leer. 2 i 10 més. Gràcies, Carla.
11: Adéu.
2: Adéu, Aitana, no te'n vagis.

0: Somos nosotros, es lo que hay.
1: Mejor que ponga el paso doble hasta que les pase la banda.
0: Radio Sativa Cadena Ser, el poder de la conversación. Y a veces también de los gazapos, y los ataques de risa, y de la dislexia, y...
2: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
3: Bueno, pues així estem en la segona hora d'este Hoy por hoy de dilluns 20 de juliol. Ara mateix tenim en el centre de la ciutat de Xàtiva 34 graus. És una informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en el barri de Jaume I, però ja saben que això de la temperatura és relativa, perquè el que de veritat està esgotant-nos des de fa molts dies, ja inclús setmanes, és la humitat. Més d'un 80% tenim ara mateixa en Xàtiva, segons l'Associació Valenciana de Meteorologia. 1:09, és dilluns, i sí, Espanya ha guanyat la segona copa, i ara parlarem, i continuarem parlant, i tancarem el programa de nou en el carrer. Però ara toca anar-nos-en a les comarques.

0: Toca anar-nos-en a les comarques. Avui anem a anar-nos-en a Alberic, anem a anar-nos-en a Bicorb i anem a anar-nos-en a Castelló de la Ribera. Dos de la Ribera, una de la Canal de Navarres. Comencem amb Alberic. Per què? Doncs perquè el seu ajuntament ha convocat una nova edició dels Premis a la Excel·lència i l'Esforç, que estan dirigits a alumnat d'ESO, de batxillerat i també de formació professional. Atenció a això. Van a repartir-se 3.000 euros en 6 premis de 500 euros a estos joves estudiants, i les sol·licituds poden presentar-se fins al 12 d'agost. L'alcalde d'Alberic, Toño Carratalà, ens atén al telèfon. Alcalde, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, Jordi, què tal?
0: De dir jo que quan jo estudiava no n'hi havia estos incentius. Això és una meravella, alcalde.
1: Sí, sí, també jo quan estudiava, la veritat que tampoc ho havia. I era una de les coses que quan entrarem pensàrem que era una manera de motivar i sobretot crear referents positius entre la nostra més jove i que tenen una fantàstica acollida. Este any és el certamen número 13, s'ha dit, ja va portar prou anys celebrant-ho i només la satisfacció de voler als premiats, als finalistes, de que se senten reconeguts pel seu ajuntament. A més, crida l'atenció perquè en molts d'ells és la primera vegada que tenen un contacte amb la seva administració tan més propera i pense que és algo molt positiu i sempre pareix que parlem de la gent jove de manera mala i al contrari. Per aquest tipus de coses demostrem que tinguem estudiants fantàstics i n'hi ha que ficar-los en valor i convertir-los per a joves.
0: T'escoltem amb una miqueta de dificultat, alcalde. Entenc que vas en el cotxe.
1: Sí, vaig en el cotxe. Vaig a ficar-me-lo perquè puc arrimar-me i em fica l'orella.
0: Vale, sí, perquè...
2: Així,
0: perfecte. Així, escolta, quina cosa, estigués així en l'estudi. Però no només això, sinó que si no vaig errat, i si vaig errat, em corregixes, avui també es tancava el plaç per a les inscripcions de Alberiquet Beca, que són també unes altres beques, però en este cas per a la gent un poc més major, per a cicles formatius, per a graus o per a màsters universitaris. També l'Ajuntament es volca en això, en estos estudis.
2: Sí, perquè, a més, al igual que en l'altre cas, en els premis, també és una manera de dotar un premi econòmicament i que per a tots aquells estudiants que en aquestes èpoques a tots tantes fan falta per a les nostres despeses al llarg del curs, pues en això exactament igual, durant l'època que d'estiu pues, o bé han finalitzat els seus estudis o estan en època de vacances, pues què manera? Uno, primer contacte en el mercat laboral. Dos, també conèixer per dins la seva administració més propera com és l'Ajuntament. I a més, se guanyen uns diners, saben lo que costa? Que és que som pares, sempre estem obsessionats de que aprenguen lo important que és saber lo que costa guanyar els diners i també pues, tenen la seva primera experiència laboral i pense que és una iniciativa molt positiva i en darrere any, així m'ho demostro, quan acaben els seus estudis, li fem una enquesta de satisfacció, el que pensen i la veritat m'han dut sorpreses perquè per a ells és molt positiu i sobretot la majoria d'ells sempre diuen que no eren coneixedors de la quantitat de coses i la importància que té efectivament des de l'Ajuntament.
0: Bueno, i això també, no sé, Toño, si és un incentiu, per què no per a que aquesta gent que està fent aquestes pràctiques, aquestes beques, després pugui plantejar-se, escolta, per què no treballar en el poble? No fa falta... Em referís a coses que tinguin relació amb aquestes beques i amb el propi municipi. No fa falta sempre pensar en anar-nos a treballar fora.
2: Sí, totalment. I també, al final, conèixer un poc la importància dels serveis públics, que al final tenen relació en la nostra vida, en el dia a dia, en pràcticament tot. I ara estem en un moment que està molt qüestionat i pense que quan tenen l'oportunitat de treballar i conèixer des de dins, pues, també, a part de que és una possibilitat més a nivell laboral, pues, bueno, comprenen la importància de la feina que es fa i també, per què no, comprenen la importància dels impostos que paguem tots per a que se destinen.
0: Fer pedagogia des de l'inici, fer pedagogia per a formar persones, estudiants, però sobretot persones i veïns i veïnes. Alcalde, ja que te tinc, deixant de banda doncs aquests premis a l'excel·lència i aquestes beques, que són meravelloses i fantàstiques, i com hem dit a l'inici, mig en broma, mig en serio, quasi més en serio que en broma, ojalà s'haguera fet això en la nostra època, sí. Tornant a parlar una miqueta del poble, ja que estem demà de nou immersos en una altra nova onada de calor, que sé que s'està treballant molt en la piscina municipal durant l'estiu, que fins i tot heu reforçat la seguretat. No res preguntar-te, aprofitant la vinentesa, com estan en l'estiu?
2: Bueno, pues la veritat, pues com està passant en la majoria de pobles, patint esta nova realitat que cada vegada és més constant aquestes oles de calor, i pues per això s'ha convertit tan important els serveis com la piscina, no? Mm. I afortunadament jo et dic que sempre és molt habitual tots els anys que neixen alguns problemes de convivència. Enguany toquen madera, afortunadament la gent s'està comportant molt bé i en la piscina tot aquell que està anant està disfrutant moltíssim. Sí. Estem adaptant també horaris, estem ampliant els dies com és que venen per davant degut al calor, i bueno, prenguem mesures per a facilitar a les famílies, especialment a les famílies que tenen xiquets, que durant aquest temps tenen vacances, pues, bueno, que tinguin unes possibilitats d'oci, unes possibilitats de fer activitats i també refugiar-nos del calor que s'ha convertit en la nostra realitat del dia a dia, aquesta barbaritat de calor, i que, bueno, pareix que ha vingut per a quedar-se, no?
0: I tant, desgraciadament. I malauradament, sí, per això ens hem de posar les piles amb aquest tipus de propostes. Alcalde d'Alberic, Toño Carratalà, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Per cert, ahir es va viure a la Glorieta, si no m'equivoque, el partit de la selecció. Com va anar?
2: Molt bé, la veritat, estiguem absolutament desbordats. Fixa't, sí, que ficarem 500 caires, tinguérem que anar a per més perquè no cabia més gent. Un ambient fantàstic, sí, a més un ambient molt familiar, xiquet xocotet. Jo en el meu cas tinc un xiquet de 6 anys, sí, la vaig viure en ell, en la meva dona, i la veritat que pues, bueno, molt afortunat d'haver pogut viure a Espanya la segona estrella. A més, la nostra generació tinguem la sort que havien viscut els dos campionats del món.
0: Sí, sí.
2: Uh-huh. I això no ho pot dir tot el món, per tant, uns afortunats, i Alberic, com no podia ser menys, estava absolutament ahir desbordat d'alegria, però quan va acabar la festa no tinguérem que lamentar ningú incident important, o sigui, la gent va disfrutar, però se va comportar, i això pues, per a mi també un orgull.
0: Alcalde d'Alberic, Toño Carratalà, gràcies per estar en la SER. Una abraçada.
2: Bueno, una abraçada, Jordi, per a tu també. Ara, adéu.
0: Encara que no vulguem, avui el futbol és que ho acaba omplint tot. 1:18.
3: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
4: Què faries tu per Xàtiva? Suma't a l'equip de protecció civil i col·labora en el benestar i protecció dels teus veïns i veïnes. Inscripcions de dilluns a divendres de 7:30 del matí a 2:30 del migdia, aportant el teu currículum en la seu de la policia local, al carrer Canonge Cirujeda número 9. Més informació al web municipal. Ajuntament de Xàtiva.
5: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
6: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
7: ¿No será Tu Energía?
6: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
8: Jefe, ¿un nomikai?
9: ¿Un nomiké?
8: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
10: En Xàtiva, la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganés Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
11: ¿Nomikai?
10: Y acaba diciendo,
11: ¡otro cremaet!
10: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
12: Este 2026 queremos acercarnos más a vosotros.
13: Hola, soc Arantxa i soc de Xàtiva.
14: Hola, soc Paula i soc de Xàtiva.
15: Hola, soy Javi y yo os escucho desde Quesa.
16: Hola, soy Chimo y te escucho desde Chella.
17: Hola,
7: Soy Nerea y te escucho desde Bolbaite.
9: Hola, soy Armando y soy de la Granja de la Costera.
11: Salir a la calle, contar lo que pasa y dar voz a todo lo que nos contáis. Por eso ponemos el foco en Xàtiva y Comarcas. Más cercanía, más territorio, más radio. Radio Xàtiva, Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Seguim en el Comarcant.

0: Pues eso, superestrellas del fútbol que ayer nos dieron una alegría que se vivió en todos nuestros pueblos, en todas nuestras comarcas, como estamos escuchando y preguntando también, en Bicorp, en Alberic, que acabamos de estar con ellos, en canales que hemos puesto un audio hace un ratito, en Xàtiva, por supuesto. Y de hecho, de fet, en Xàtiva continúa Aitana Francesc, que está al carrer, doncs preguntant a la gent com va viure eixa nit d'ahir, eixa nit del Mundial. Aitana, hola de nou, bona vesprada.
1: Bueno, Jordi, bona vesprada de nou. I estem així ara en Alícia, de Xella.
2: Hola, bon Mira, dia, Xàtiva. Pues bueno, jo treballo així en Xàtiva, en el Ribera, i jo la final la vaig viure en Xella perquè sóc de la Canal. I bueno, allí l'Ajuntament, en l'Auditori, va muntar una gran pantalla i n'hi va molt de convoi, també... en la zona central del poble, el que anomenem el paseo, n'hi va molt d'ambient i se va viure amb molta il·lusió i moltíssima emoció. A diferència de l'anterior Mundial del 2010 on van guanyar, este, que el meu xiquet era més xicotet, este, el meu fill, pues ja és jove i la veritat és que l'hem viscut a través de l'emoció que ella anava transmetent-nos. Així que durant tot el partit, ell que sí que estava ahí en l'auditori i després en el paseo, pues ella anava, diguem-nos, i transmetent-nos tota la emoció. Perquè sí que és de veres que vam tindre moltes ocasions de gol, però no se confirmava cap. Ens van anul·lar dos gols i pareixia que no arribava la victòria. Fins que al final, ese gol del nostre valencià, Ferran Torrent...
0: Sí, de Foios.
2: Pues bueno, mira, encara m'emocione.
1: O sea, que el vau viure en família, el vau viure tot el poble junt?
2: Sí. La veritat és que sí. I després, pues bueno, pues la celebració final...
1: Com va ser esa celebració final després de conseguir la segona estrella en la camiseta de la selecció espanyola?
2: Pues bueno, la Canal va ser... La veritat és que en Xella en concret se va viure molta il·lusió, una explosió d'emoció, d'alegria, tot el poble, els cotxes... Ui, no sé per què, estic ahí superemocionat.
0: No passa res, és normal, això.
2: Sobretot la gent jove va baixar al Parque de la Fuente i ahí s'ho van celebrar fins a hores altes de la matinada. Jo ja no vaig arribar fins al final.
1: Però... Te van deixar descansar, vas poder dormir...
2: No, me vaig tindre que anar a dormir a la serra. Però bueno, ho vam viure, això, vam vibrar i vam estar amb la nostra selecció i va estar molt, això, molt emotiu, molt emocionant.
1: Mm-hmm. Contenta, no?
2: Contentíssima. Però bueno, també pels valors de que representava aquesta selecció, de jugar bé, de jugar en equip i bueno, uns valors també... que representen com a país, pues això, de molta unió.
1: Moltes gràcies. Tant
0: de madure.
2: A vosaltres.
0: Tant de madure.
1: Bueno, pues Jordi, hem decidit de tu, des de l'Albereda Jaume I, que els veïns de Xàtiva l'han viscut, de Xàtiva i de la Canal.
0: Sí, de comarques.
1: En aquest cas l'han viscut amb moltíssima alegria i amb moltíssima emoció, com hem vist.
0: Gràcies, Aitana, per aquesta tasca... tan ben feta durant tota la jornada d'avui. Gràcies, i gràcies també per descomptat a la gent que ens ha atès des d'ahir als micròfons de Ràdio Xàtiva de la cadena SER fins avui, des d'avui per avui, que hem comentat i que ha estat, sens dubte, doncs, eixe fil narratiu del futbol acompanyant-nos durant totes, bueno, aquestes quasi dues hores de programa diari que fem. A les 2:07, de segur que Carla i Aitana a l'hora 14 GTV Comarques fan un repàs també, i per ara continua previsiblement la ventana esta vesprada, que de segur que també n'hi haurà un lloc per a tots els amants i les amants del futbol, i a la SER també. Recorden els oients que Espanya arriba pràcticament en poc més de 3/4 d'hora a l'aeroport, i tota aquesta cobertura va donar-se també a l'antena del 94.6 de Ràdio Xàtiva de la cadena SER, en definitiva, en la programació amb els nostres companys de Madrid. 1:39 quasi. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, company, bona vesprada. La semana va a estar marcada por el calor intenso en la península, y es que nos encontramos en plena canícula, momento del año en el que las temperaturas suelen ser las más altas, pero aún así los pronósticos señalan que se van a alcanzar valores claramente superiores a los habituales. En cuanto a precipitaciones, serán en general escasas, también es normal en esta época en que nos encontramos. Bueno, pues bien, iniciamos la semana con avisos por altas temperaturas y por tormentas aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. El aviso por tormentas y por altas temperaturas es más al interior, sobre todo las tormentas, pero vamos, una situación que va a ser muy parecida a la de la jornada de ayer domingo. Y estos avisos, sobre todo los de altas temperaturas, van a mantenerse hasta mitad de semana mínimo, hemos de indicar. Este lunes, como indicábamos, suben las temperaturas, valores cercanos a los 40 grados, intervalos nubosos y mucha calima. Las noches van a seguir siendo entre tropicales y tórridas, según la zona. Mañana martes podríamos tocar los 40 grados en otra jornada bascosa y muy cálida. US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japón,
0: Corea, Netherlands. Doncs això, amb eixa segona estrella ja en el pit, ara sí que sí, deixem ja de parlar de futbol en este Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques, seguís la programació del futbol així, a l'antena de la SER com porten fent durant tot el Mundial.

Una i 44 minuts. No vull parlar molt fort. Això és Les Arenes, de Manuel Morales Martínez. És l'obra, que se sol dir obra d'escalfament, en este cas és un pas doble, que interpreten les bandes participants en els certàmens diferents, no?, que tenim a la Comunitat Valenciana. En este cas, ahir, més enllà del futbol, n'hi havia vida. Amb un pinganillo pot ser posat a l'orella escoltant la cadena Ser, el carrusel, per a veure com quedava Espanya, però n'hi havia vida i n'hi havia vida musical. Ahir, secció especial del Certamen Internacional de Bandes de Música de València, i així de bé sonava la lira castellonera.

0: A punt ja de posar punt i final a este programa de dilluns, parlant amb el mestre director de la Lira Castellonera, amb el seu president, amb Eliseo Pla. Esta pregunta va per al president. Clar, ara, després d'un certamen, la gent està eufòrica, Eliseo. Això va... Aquesta eufòria s'ha de mantindre, preteneu, no sé, a l'any que ve imagine que no anireu al certament perquè no dona la vida, però preteneu fer pròximament més accions així, que siguin una miqueta diferents i que seguisquen motivant els músics?
1: A veure, en principi ara anem a digerir i desconnectar un poc, encara que a Sergio no el deixem descansar perquè a menys d'un mes vista tinguem el concert de festes.
0: Sí, claro.
1: Per tant, pararem ara uns dies i ja reprendrem la faena. I el que n'hi ha que fer ara és desconnectar perquè, bueno, suposo un desgast molt fort tant per a tots els músics com per a la Junta, com per a tots, l'anar a un certamen. I més, pues, bueno, el que ja he dit, al final és un esforç personal, econòmic, social i tot. I, per tant, ara n'hi ha que gelar-nos un poquet i projectes nous van a sorgir perquè avui ja estava parlant d'alguns membres de Junta, ja està dient, i si farem...
0: I si farem un viatge, o si farem...
1: I si farem... Ara, Sergio, com això ell no ho saps, s'assustarà.
0: Ah, bueno, ja, pues, ara, ho acaba de saber en la ràdio. Sergio, alguna cosa a dir?
1: Així no és que, però vull dir... Entonces, ara, bueno, anem a gelar-nos un poc, passem les festes del poble i a partir de setembre, curs nou i pensar en coses... i projectes per a no parar. Sí. Però la veritat és que, sobretot, el que n'hi ha que tindre clar és que este certament a nosaltres ens ha portat a nivell social, crec que ens ha servit per a fer-nos créixer com a societat, perquè ha hagut una implicació des del més xocotet que va pujar ahir, que tenia 13 anys, crec que eren 13 o per ahir, fins el més major, que en tenia 83.
0: Uah, o sigui,
1: tot... En tot i ser, nosaltres jugarem en el que tinguem en casa. O sigui, no podíem fer més. I crec que ahí està el resultat de la feina que ha fet Sergio i de la implicació de tota la societat. Ja dic, ha sigut brutal.
0: Doncs...
1: Estic emocionat parlant, diguent-ho, eh?
0: Clar, sí, no, s'escolta, i és normal perquè la emoció està a flor de pell i jo vos agraeix molt, tant a Eliseo com al mestre Sergio, que hàgiu estat amb nosaltres, així a l'Oi per Oi, Deixativa i Comarques, felicitar-vos de nou per part també d'esta casa, de la SER, i preguntar-vos ja una curiositat, això ja és quasi una qüestió personal. Clar, estem parlant tot el dia de que Espanya ahir va guanyar el Mundial i tot allò, ahir va coincidir, sabem que les deliberacions es van allargar i els resultats es vau saber pràcticament, no vaig dir-te a la mateixa hora que s'acabava el partit, però tampoc molt més pronte. Jo sé que algú de vosaltres o la gent de Castelló és prou futbolera de per si, a més teníeu representació del poble allí amb Carlos Benetó tocant amb l'Spanish Brass. Es pot compaginar un certamen amb el Mundial, Sergio?
2: Pues bueno, yo he de decir que no soy muy futbolero, pero veo que sí, además creo que ha dado bastante ambiente al tema del certamen. Pero bueno, ahora te diré que sí. En próximas ocasiones consultaré antes a la FIFA para ver si voy al certamen.
0: Eliseo, que tú sé que eres futbolero.
1: No soy futbolero.
0: No, tampoco.
1: No, James, lo que pasa es que el meu germà és el que és el president del Castelló, de l'U de Castellonet.
0: Sí. Per això pensava que n'hi havia algo en la sang, però no.
1: Mira, cada un...
0: cada un lo seu.
1: Som molt futboleros, des de mon pare ha estat el meu germà, el meu fill i tot això, però a mi no m'agrada, però el visc dia a dia, no et preocupis per això. I al final el que està dient Sergio, ha tingut que compaginar un poc perquè fes assajos i dius, pues bueno, l'assaig a tal hora, i a continuació mos quedem a sopar i projectem el partit de futbol. O sigui, i la gent venia, se quedava a la societat, ven el partit de futbol, a nit van veure els premis, a continuació projectaven el futbol, i quan jo vaig a plegar a València estàvem tots esperant-me ahí en l'avinguda, tirant una traca i tot, vull dir.
0: Doncs, Sergio, Eliseo, gràcies per estar en la ràdio. Una abraçada molt forta. Cuideu-vos.
1: Igualment, gràcies a vosaltres per fer-se ressò d'aquesta notícia.
0: Adéu. Adéu, adéu. I amb la música de la Lira Castellonera posem punt i final a este Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques d'avui. Dos idees se t'actualitzen la informació amb Carla i Aitana. Adéu.
3: Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
4: Son las dos, la una en Canarias.
5: Selección española, que hemos ganado el Mundial, algo histórico, y vamos a España.
6: Es el sonido hasta ahora que nos llega desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ahí están a punto de aterrizar los campeones del mundo. Fuera, en la terminal, las caras son de alegría, de felicidad, igual que en la calle.
7: Yo creo que las pulsaciones iban a 120, 200.
8: Se acababa el partido y España no marcaba.
7: Empezó a gritar todo el mundo, botellas por el aire, agua, todo el mundo cogiéndonos.
9: Creo que todos nos saltamos de las sillas, corrimos, gritamos, nos abrazamos. Como lo vimos nosotros, lo vio toda España.
10: Un montón de gente feliz, todo unido.
11: Pasando por Atocha, viviendo todo el ambiente, por la calle, saludando a todo el mundo.
12: El fútbol es una cosa que une un montón.
13: Y esta ha sido una experiencia que ya se nos va a quedar marcada.
6: Miles de personas esperan ya la llegada de los Ferran, Rodrigo García, Unai Simón o Luis de la Fuente para ver esa camiseta roja en la que van a destacar dos estrellas que hoy nos ponen a todos los pelos de punta.
4: Hora 14, el láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En unos 25 minutos está previsto que aterrice en Madrid directo desde Nueva York y con la Copa del Mundo el avión de la selección española. Ha sido una noche larga, larguísima de celebración en toda España y también en Estados Unidos, después de un partido en el que España fue el único que propuso jugar al fútbol y que acabó con un gol de Ferran en el 106 de la prórroga que nos recordó al Iniestazo de hace 16 años. Somos bicampeones del mundo. En el aeropuerto de Barajas está José Palacio. José, muy buenas.
14: Hola, Javier. En 25 minutos aterriza el avión de la selección española en el aeropuerto de Barajas con la segunda estrella y el segundo mundial conquistado ayer en Nueva York, en el estadio del MetLife, con ese tanto de Ferran Torres. Un poquito de retraso estaba esperado el avión para que llegara a las 2 menos 10 de la tarde, pero llega un poquito más tarde, hay 25. Es cuando tomará tierra y cuando ya serán saludados por todos los aficionados españoles que están esperando ver ese mundial conquistado anoche.
6: En cuanto lleguen los campeones irán a comer, después serán recibidos en la Zarzuela y también en la Moncloa para en torno a las 7 de la tarde empezar la rúa con el autobús por las calles de Madrid hasta llegar a Cibeles, donde se van a congregar miles y miles de españoles para celebrar esta segunda estrella. En unos minutos vamos a repasar todo el recorrido, vamos a pisar la calle en España y en Argentina y vamos a recordar todo lo que ha dado de sí este Mundial. Por cierto, que después de todo hemos tenido que salir campeones del mundo para que Donald Trump...
15: And I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
6: Diga que ha hablado con España para darnos la enhorabuena porque tenemos un gran equipo y que no tiene, dice ya, ninguna tensión con nuestro país.

0: La música tornarà a ser protagonista a Canals aquesta tardor amb una programació variada que omplirà el Centre Cultural Càlix III. Entre els mesos d'octubre i desembre, per conèixer tots els detalls d'aquesta iniciativa, avui ens acompanya José Emilio, tècnic de l'Ajuntament de Canals. Benvingut, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: José Emilio, conta'ns en què consistís aquesta nova programació musical que heu preparat els pròxims mesos.
1: Pues mira, consistix en oferir quatre actuacions totalment diferents entre elles, seguint la base de la programació cultural que estem fent cada semestre, tant de teatre com de música, oferint espectacles de professionals. I en este cas, pues, tornem a moure la música a partir d'octubre, i entre octubre i desembre, com tu has dit, pues, farem aquestes quatre actuacions.
0: Bueno, quin ha sigut el criteri per seleccionar els quatre concerts que formen el cicle? Perquè ara mateix els oients han pogut escoltar només hem obrit el programa a Carlos González. Quin ha sigut el criteri per seleccionar a estos quatre protagonistes?
1: Pues mira, el criteri es basa pràcticament en oferir el que jo t'estava dient, música professional, artista sobretot de la Comunitat Valenciana, i que n'hi hagi un poquet de cada. Jazz, Dixie, clàssica, música balcànica, música de guitarra, solistes, etc. No? El que se pretén és oferir al públic d'ací, de Canals i de la comarca, que vulgui participar en aquestes vindre com a espectador, pues oferir-li una varietat.
0: Bueno,
1: una varietat que els ompliga a nivell musical i que abarque tots els gustos.
0: Clar, exacte, és per a tots els públics, veritat?
1: Sí, sí, efectivament.
0: Bueno, una de les novetats és l'abonament 4R Música. Quins avantatges ofereix als assistents?
1: Pues mira, este abonament que portem ja diversos anys amb ell, pues lo que es tracta és de que la gent, per un preu mòdic, pues puga acudir a, en este cas, estos quatre espectacles i es deixe, pues, diguem que capte, pues, l'essència de cada una de les actuacions i dels diferents tipus de música que van a fer els intèrprets.
0: I exactament d'on és la idea de posar en marxa aquest cicle musical? Perquè em sembla que no hi ha fans que ho feu, veritat?
1: Sí, això va començar, pues, farà un parell d'anys. Teníem el teatre, la promoció teatral, des del 2014 i des de fa, pues, des del 2023 o això, pues, que van començar també a intentar programar música en el centre cultural, ja per a públic que paga la seva entrada i que vol, pues, digueren que escoltar coses diferents que no són, pues, les bandes de música,
0: clar,
1: no? Entonces,
0: sí, sí.
1: El meu respecte i tal, que al llarg de l'any, pues, tenim molta oportunitat d'escoltar-les tant al carrer com allí dins del centre cultural. I això és, pues, xicotetes píldores de música de músics professionals, com ja he dit, i de diferents tipus.
0: I, José Emilio, l'abonament es pot comprar a partir del 20 de juliol. Pots recordar quins són els artistes que van? Perquè ens has dit un poc l'estil de música, però un poc... Mira, ja més que els artistes, quins dies van? Perquè és cada diumenge, pues, no? Quatre diumenges.
1: Sí, ho dic. Avui així hi ha l'abonament. Primer que res, n'hi ha, pues, dos o tres mesos perquè la gent pugui comprar l'abonament i tinga prioritat per elegir el seu seient i la seva butaca i fila. I després ja, a partir del 8 de setembre, començarà la venda d'entrades soltes, ja per a gent que només vulgui acudir a un espectacle o altre. I començarem el 18 d'octubre amb Bulbalcán, un grup de xiques que ens transporten a la música balcànica, a la música klezmer, dels països de la Mediterrània, allà, pues, per la part de la zona dels Balcans. I això serà el primer espectacle. Seguirem el 8 de novembre amb una parella de músics, vamos, uns cracs, que són tant Ausias Parejo com Pablo Turlo, i mos faran un dueto en música des de Paganini fins a Chic Corea. Seguirem després, el 29 de novembre, amb el Jazz Quartet de Carlos González i Perico Sanbeat. És música jazz, essència pura. Carlos González és un guitarrista extraordinari de la cultura valenciana, i Perico Sanbeat, pues, saxofonista també, d'interpretació pues, excel·lent. I acabarem el 6 de desembre amb el grup Project Dixie Project, que tindrem pues, tot música Dixie de l'any 50, 60, feta per este magnífic grup.
0: I com és possible que hàgiu pogut reduir el preu? Perquè, si no vaig errada, cada entrada val 6 euros i 4 euros si és anticipada, i 10, sols 10 euros val l'abonament per a tots els, per a totes les, tots els diumenges que siguen.
1: Efectivament, això és que nosaltres pues, tenim ixa possibilitat dins del nostre preu públic per a que donar facilitats a la gent a que puga vindre a veure pues, totes les obres, no? Vull dir, per un preu pràcticament de risa, pues, tu te decidis que és per, pues, encara que no t'agrada el jazz, pues, dir, bueno, pues, vaig a veure el jazz, i al final és un poc de crear públic, fidelitzar-lo, i així tot el que té gust per la música, pues, que puga veure tota classe de músiques que se fan, perquè al cap i a la fi la música, el llenguatge és universal i és únic.
0: Així és, no? I el que tu dius, igual no eres... Mira, pues, veure jazz sempre està bé. Sempre és un diumenge damunt, ahir, ara la tardor, cara a l'hivern, sempre va bé. Així és, el després és un rato i molt bé. Doncs pues, José Emilio, moltes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos tots els detalls d'aquesta programació. Ara només queda convidar els veïns, així que el deixi el minut d'or, i, bueno, de canals, els oients i tota la comarca que vulgui anar a gaudir d'estos concerts.
1: Pues sí, pues moltes gràcies a vosaltres per donar-li aquesta difusió i res, animar a tot aquell aficionat a la música i que tinga ganes d'escoltar, com he dit, bona música, bons intèrprets, tots de primer nivell, i gaudirà pues, per 2,50 euros comprant l'abonament.
0: José Emilio, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ja parlarem més endavant quan s'arrimen la venda d'entrades i també quan comencen els concerts, per recordar als oients que poden anar amb molta facilitat, de fet. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, Carla.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: I ara acabem esta entrevista i vos deixo amb Carlos González, que serà un dels que actuarà a aquesta actuació que tenen a partir de novembre, si no vaig errada, en Canals.